0: La Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE a Madrid en el marc d'una investigació per una suposada xarxa de finançament il·legal del partit. El dispositiu l'ha acordat l'Audiència Nacional. Les investigacions apunten a l'existència d'una operativa per ingressar fons opacs en una caixa B. Això en el dia en el que Pedro Sánchez ha de respondre per primera vegada sobre les acusacions contra Zapatero. Ho farà després de l'entrevista al Vaticà amb el Papa Lleó XIV, prèvia a la visita del pontífex a l'estat espanyol. Nova jornada de vaga de mestres i professors a tot Catalunya. S'han convocat protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Aquesta tarda, Educació i sindicats s'han de tornar a reunir després que ahir acostessin posicions amb un complement per a tots els docents. El departament proposa que sigui de 40 euros, mentre els sindicats demanen que arribi almenys a 60. Els treballadors de les refineries de tot l'estat avui també fan una vaga per demanar que s'avanci l'edat de jubilació. Afecta 20.000 treballadors i pot repercutir en la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats. Israel anuncia que ha matat el cap del braç armat de Hamas en un bombardeig a Gaza. En paral·lel s'intensifiquen els atacs al Líban, malgrat l'acord d'alto el foc. L'ofensiva israeliana contra Hezbollah ha fet 31 morts i una quarantena de ferits en una operació que Netanyahu emmarca amb l'objectiu d'ocupar més territori. L'Audiència de Lleida condemna 16 anys de presó a l'home que a finals del 2022 va arruixar la seva parella amb líquid inflamable i li va calar foc al pis que compartia en Artesa de Segre, la Noguera. La sentència reconeix que el mateix acusat la va acabar ajudant a fugir de les flames. 156 municipis catalans no tenen accés a la xarxa pública de fibra òptica, segons dades avançades pel matí de Catalunya Ràdio. La infraestructura també la poden fer servir els operadors privats per oferir-la als ciutadans, però els pobles petits i micropobles no troben cap companyia disposada a fer la inversió per estendre el cablejat. I comença la collita al sud del Segrià de les primeres varietats de préssec i nectarina. La calor que ha avançat una setmana aquesta collita també ha disparat la demanda i els preus d'aquest tipus de fruita arreu d'Europa. Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i es corona com la gran guanyadora de la nit. La cantant catalana s'ha endut 8 guardons, entre els quals el d'Artista de l'Any, Millor Disc, també per Lux, o el de Millor Cançó per La Perla. També s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia a Joan Manuel Serrat.
1: Esports. Alexia Putella s'acomiada avui de l'afició del Barça. La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff davant la Reial Societat. Abans, aquest matí, a les 11, se li farà un acte institucional de comiat al Camp Nou. En bàsquet, el Joventut guanya l'Unicaja de Màlaga 95-74 en partit de la 29a jornada de la Lliga ACB després de disputar-se els 20 minuts que quedaven pendents. I a l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, ahir es van jugar els tercers i definitius partits de play-off de quarts de final. Barça 5-3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals seran Liceu Calafell i Barça Igualada.
0: I el temps, la calor s'intensificarà una mica més amb valors que podran arribar als 35 o 36 graus a les zones més càlides de l'interior. En general se superaran els 30, amb l'excepció de la línia de la costa, també dels Pirineus, sol amb nuvolades de tarda inofensives.
2: Trescat Info.
3: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Unamar FM.
5: ¿Estás pensando en comprar o vender tu inmueble? Cuenta con profesionales. Lux Property, asesoras inmobiliarias. Valoramos tu inmueble gratuitamente. Te acompañamos en todo el proceso. No vendemos casas, ayudamos a cumplir sueño. Ofrecemos todos los servicios vinculados a la venta y alquiler de viviendas. Alta formación, experiencia y sobre todo, resultados acreditados. Lux Property, en las Galerías Rubí, calle Francesc Macià 46, Rubí, teléfono 646-851-944 o entra en propertieslux.com. Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: Per al teu benestar i qualitat de vida, Espai Ànima, salut i benestar. Massatges, rituals, teràpies naturals, estètica, tractaments facials, tallers mensuals, packs regal per obsequiar les persones que estimes. Nova etapa, més ànima que mai. Servei proper, professional i de màxima qualitat. Espai Ànima, al carrer Santa Teresa 8, primer pis, Mataró, al costat pàrquing Plaça de les Tereses. Telèfon 615 87 16 36 o entra a espaianima.com. Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona.
1: Esto es
2: la música que

0: Dolphin.
1: Ai, que bé que sonen els Jets i també Juan Magán. Junts ens oferien i ens regalaven un petonet. No està gens malament, que no? Seguim amb més cançons, seguim amb més artistes exitosos. Sebastián Yatra i el seu tema, Tacones Rojos. Hay un rayo.

Diuen que segones parts mai són bones, però no és pas veritat. I a la història del cinema, per exemple, hi ha uns quants exemples. Així és com sonava el seu seré, així és com sonava en Joan Masdeu per obrir una nova hora de música d'èxits quan passen 5 minuts de les 11 en punt. Seguim amb les Countrix, després amb New Order i també amb Ed Sheeran.

0: efecte papallona.
1: És la música del doctor Prats. Així ens animaven i ho feien en aquest migdia assolellat i calorós, on també hi trobaràs la música de Ràdio Futura. Com no, a la teva ràdio preferida. Així sona aquest corazón de tiza.

0: cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí.
1: A Jordi Casas House.
0: Tanca els ulls. Eivissa et crida.
2: El sol es pon.
0: I el dit et travessa. Jordi Casas House.
1: Mutrum, mutrum.
3: Dissabtes a les 22 hores.

gaudeix de les nostres especialitats. Rostisseria l'Enxaneta, cuina casolana, patates al caliu, canelons, pollastres a l'as, a la llenya. Tota la vida al mateix lloc. Rostisseria l'Enxaneta, obert de dimecres a diumenge i tots els festius. Carrer Salvador Seguí 26, al barri de la Salut, Badalona. Telèfon 93

Portal de Neon animant-nos amb aquest tema titulat Guapíssima. I elles, o millor dit, ella, al capdavant, Alaska, amb Fangoria i Me Voy. No marxem enlloc. Ens quedem amb tu, com a mínim, fins a les dues en punt, com sempre.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Onamar FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
1: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
2: Amb la calor també arriben les plagues.
3: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
2: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
3: Perfecte, ja ho tinc clar.
2: 17 Control de Plagues. I aquest estiu.

0: Yo, hey, check this out.
1: Hit Parade, diumenges a les 21 hores.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi que em fas largues pujant el cavall pequeño tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
3: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: 1. Lunes. 2. Martes. 3. Miércoles. Hola, soy Pilar Molina y estos son los días que de 7 a 9 de la tarde estoy contigo. Música de ayer y de hoy. Te espero de lunes a miércoles para compartir un no parar de éxitos.
3: Son las 5.
4: Tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
5: Unamar FM.
6: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es. Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases, ajudem a complir somni. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Property, a les Galeries Rubí, carrer Francesc Macià 46, Rubí, telèfon 646 851 944 o entra a propertieslux.com.

0: clàssics del repertori dels Backstreet Boys, I Want It That Way, des de fa uns quants anyets, quan aterraven en temes com aquests, i aquesta banda de nois es feia, doncs, molt popular a nivell internacional i també a casa nostra. Avui els hem recuperat per encetar aquesta tarda de dimecres realment calorosa, més que de primavera, tarda d'estiu, perquè ara mateix tenim 31 graus centígrads. Ara sigui 4 minuts d'avui dimecres 27 de maig del 2026. Això és Ona Mar FM. Gràcies per ser-hi una vegada més, una tarda més, per deixar-nos que et fem companyia allà on siguis. Des d'avui fins al punt de les 7 de la tarda.
1: Ona Mar FM.
0: Així doncs, que benvinguts, benvingudes, com cada dimecres, David Ramon, davant del micròfon de l'estudi 1, et saluda en directe des de la 88.0 i des de onamar.net. De Punt Same Out amb Ali Rose, des del 2025 abans, però Dinner Party, una de les darreres incorporacions d'aquesta primavera a la 88.0, a la ràdio dels èxits que van amb tu, de la mà de Neil Horan.

històries positives i ho fem amb les Montses. En quan estic amb tu, a través de Bona Mar, i a fora amb un clàssic que ens presentaven el 2025, els Alfa, del repertori de Manu Chao. En regalaven aquesta canció anomenada A Mimi Piazza.

balada pop d'aquest 2026. 30 graus de temperatura. I arribarem a 6:15 de la tarda d'avui dimecres a la ràdio dels èxits que van amb tu. Això és Ona Mar, ja saps. Novetats, clàssics i els artistes que més t'agraden 24 hores acompanyant-te. Ho farem amb un tema d'Anne-Marie anomenat 2002. I després tenim un gran clàssic que no pots perdre del repertori dels Pet Shop Boys. Jo m'esperaria que sonés.

Doncs qui no els coneix, jo diria que és perquè no vol, eh? Tot i que val a dir que potser avui dia no són el punt mediàtic dels números 1, però sí dels números 1 entre els clàssics dels clàssics. Always on my mind. Una vegada més gaudint dels Pet Shop Boys a 4 minuts per sobre de 5:45 de la tarda avui dimecres aquí a Ona Mar. I a punt de recuperar des del 2011 el tema anomenat Love You Like a Love Song. Estem parlant de Selena Gomez i The Sense, que arribaven aquí a Ona Mar amb temes com aquest i que ara potser és un bon moment per recuperar-lo al teu costat.

La superestrella d'Aitana i ara mateix Gina està. Des del seu àlbum Només viure tot el que ens queda. Arribarem a 6:45 de la tarda. Aquesta tarda calorosa, eh? I ho farem des del 2021 amb un tema de Fools Garden, el Lemon Tree, amb la versió que ens regalava Alan Farben. Com sempre, aquí, a Ona Mar.

Doncs mira, ja hem esgotat pràcticament aquesta primera hora, d'avui dimecres. El ritme dels èxits que t'agrada escoltar aquí a Ona Mar. Ara mateix la darrera proposta de Bruno Mars, I Just Mine. Que ja fa unes quantes setmanes que corre per aquí. Aquí tenim també de nova és Meghan Trainor. Fa uns dies et presentàvem el Getting Girl, que ha sonat força setmanes a través de Ona Mar, a través de la 88.0, i ja tenim nou àlbum, perdona, nou tema de l'àlbum Toy With Me, anomenat Potential. Un dels temes que en 5 segons entra en acció.

ja a les 6 de la tarda. Ho farem des del 2009 amb una història d'amor, amb Love Story. Ens posarem romàntics amb un dels primers temes que donaven popularitat a Taylor Swift quan encara era molt jove. També ja arribem a les 6, després una hora encara per endavant de grans històries musicals per compartir.

Nosaltres ens quedem aquí i espero que tu també amb nosaltres a través de la 88.0. És el més nou de Fangoria, Me Voy, les 6 i 4 minuts. David Ramon al teu costat fins al punt de les 7 de la tarda. Els tenim aquí, els Fredic, des del 2025. Amb aquesta calda, et sembla que fem una festa a la platja? Per mi, perfecte.

Ja, Housebroken amb Ayana Lee. Balada d'aquestes que ens agrada compartir en una tarda tranquil·la de primavera, però amb temperatures d'estiu, 30,7 graus, fa una hora estàvem a 31, i diuen que la nit serà calenta, calenta, calenta. Arribarem amb els consells comercials, abans però amb Vampire des del 2023, i recuperarem a l'Olivia Rodrigo, aquesta fantàstica producció que ens arribava i aterrava ja fa uns quants anys aquí

Aquesta cançó original, anomenada I Think We're Alone and Now, va ser un tema que sorgia el 1967 de la banda Tommy James and the Shondells i que es va convertir en un gran èxit. Després va ser versionada per diversos artistes i especialment ens quedem avui amb aquesta versió de Tiffany, creada el 1987. Aquesta versió va arribar al número 1 de les llistes d'èxits de diversos països, com per exemple Estats Units, Regne Unit, Canadà i Nova Zelanda. Ara mateix, a les 18:17, fem un salt en el temps, un revival, i ens quedem amb I Think We're Alone Now de Tiffany aquí a Ona Mar.

Doncs vinga, que ens anem acostant una mica a mica cap a 6:45. Ara mateix, End of the World, de Miley Cyrus. A la ràdio dels èxits, que vàrem tu una tarda més, com sempre, a través de la 88.0, també dispositius com l'Alexa ens pots portar allà on vulguis, a casa, al menjador, al bany, a la cuina, amb molta comoditat, o a la casa d'estiuets, per exemple. Encara que estiguis lluny de Badalona, pots escoltar Ona Mar allà on vulguis.

Són els tres deseos que té la Leire Martínez al seu cap i que fa molt de temps que ens els ha confessat. Ara, una vegada més, torna a sonar a Ona Mar. Arribarem a 2 de 7 de la tarda amb Catchy, un tema que hi col·laborava Nick Waterhouse amb una producció dels Offenbach des del 2017. Després, com sempre, molta més música, perquè aquí a Ona Mar això no s'atura mai, només faltaria. Si en tenim, per donar i vendre, tu.

L'amor de la meva vida és el títol d'aquesta cançó de Julieta. 4 minuts per sobre de 2 quarts. Mira, 30 graus i mig, això ni puja ni baixa, pràcticament es manté com sempre. I a punt del 2025, See My Dream d'Aura Web. Seguirem amb un tema dens, amb aquestes sonoritats electròniques en aquesta casa. Vinga, som-hi!

0: Gutiérrez te ofrece el vital de la semana.
1: Doncs vinga, camí cap a 3:15 de la tarda d'avui dimecres. Ens quedem amb Venus, un dels grans temes de les Bananarama.

sonant aquí a Ona Mar, pràcticament ja 10 minuts cap a les 7 de la tarda. No ens queda massa a punt. No Time to Talk amb els Jonas Brothers i una altra de les seves novetats que aterraven a finals del 2025 aquí a Ona Mar.

0: En Jordi Casas ha punxat a Patxà, a Grècia, a Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Mutrum, mutrum.
1: Dissabtes a les 22 hores.
2: Lo que más te gusta de los que más suenan.
3: Lo que más te gusta.
4: Los temas más radiados.
5: De los que más suenan.
6: Una Mar FM.

Darling the Eyes Tonight de Kevin McKain, ara mateix com el penúltim que et presentaré en aquesta tarda de dimecres calorosa, perquè mira, marxem amb 30 graus i mig. I a punt el True Blue de Madonna, la reina del pop, si és que encara ho és. Jo diria que sí, que encara ningú li ha tret aquest títol. Hi ha princesetes, però reina no ho sé. Arribem, com dic, a les 7 de la tarda. David Ramon, qui t'ha acompanyat des de les 5. A partir d'aquesta hora se posa des de l'estudi 1 en el micròfon la Pilar Molina, meia dues hores. Que sigueu feliços i dilluns a la mateixa hora ens hi tornem a retrobar aquí a la ràdio dels Sexhits que van amb tu. Sigueu feliços, molt bona setmana i també gaudiu del cap de setmana.

0: Las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases, ajudem a complir somnis. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Properties, a les Galeries Rubí. Carrer Francesc Macià 46, Rubí. Telèfon 646-851-944 o entra a propertieslux.com. Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
3: Fàbregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fàbregas Vestuario Laboral, en calle Nàpols 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fabregas.info.

0: nostres pelotazos. Ona Mar FM.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: Aumenta las ventas de tu negocio anunciándote en la número 1.
4: Ona Mar FM.